clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Radio.
1: Ya son 4 minuts que passen de l'estat del matí. Donem el bon dia, el donem la benvinguda a este Despertador Blue de Blue Radio. Qui el parla, qui t'acompanya, el teu amic Juan Tormo, hasta les 9. Així al 90.2 de la FM i a través de la web per a tot el món. Allò on vaig, allò on estigues, blueradiofm.es. Tinguem dos horetes de musiqueta fresqueta con la de Alan Walker i Sasa Alex Sloan o la de Rica i Galantis, este Hooker Hot Falcon. Donem la benvinguda i diguem que anem a estar dos horetes per davant de molt bona música.

Snow de Junium de 2026. Amb 20 minuts sobre l'Snow del matí. El primer test de l'actualitat musical. Fem juntar G-Sport. G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això se nota. Se nota que és roba feta a consciència per a deportistes. I pres estan tan còmodes a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón. Si tu també eres deportista, te passes avui mateix per G-Sport. Això t'hi va a la carretera de Simat 14. També tenen web, eh? I també pots veure tot el que t'ofereixen. G-Sport.es. A més, agafem la premsa musical, primera pàgina. I ahí tenim el protagonista de l'efemèride. Es conten que tal dia com avui, però de 1978, va néixer Matthew James Bellamy. Bueno, pues per este nom no el coneguem, a no ser que tu sigues fan de la banda Muse. Ell és cantant, compositor, músic, productor britànic i és conegut sobretot per ser el vocalista, guitarrista i fundador de la banda de rock Muse. Bellamy és fill de George Bellamy, guitarrista del grup The Tornados, la primera banda anglesa en alcançar el número 1 a la llista Billboard. És a dir, que això ja li ve de cuna, eh? Des de xicotet, Bellamy va rebre formació de piano, clarinet i violí, encara que molt pront va ser autodidacta amb el piano. Va abandonar les classes i va dir que ell mateixa podia ensenyar-se. Als 12 anys ja realitzava la seva primera actuació. Començava ja una carrera prolífica. Nosaltres el coneguem sobretot per la banda Muse, banda de rock formada en 1994 a Devon, Anglaterra. Bueno, pues Matt Bellamy a la veu, Christopher al baix i Dominic a la bateria. La banda és reconeguda per les seues extravagants espectacles en viu i per fusionar rock amb altres gèneres musicals. Bueno, pues per així, una mostra. Sonant ja per així el seu èxit, I Belong to You. Així comença 100% Radio Fórmula. Molt bon dia a tots. Salutacions de Jessica Mesa.

vaig a parlar de Madonna. Avui Madonna apareix a la premsa per a contar que ha publicat Confessions Tomb de film. Bueno, pues ho ha fet a través del seu canal oficial de YouTube. És un curt de més de 10 minuts dirigit per Torso, la productora responsable dels vídeos de Charlie XCX, i que ofereix una experiència cinematogràfica contínua sobre les 6 primeres cançons del pròxim àlbum de Madonna,

hashtag presentat per el propi Jimmy Fallon. Este curto funciona com un àlbum visual continu dividit en 6 capítols i de cadascun acompanyat d'una cançó diferent. Podem escoltar els temes I Feel So Free, Go For The Soul, On Step Away, el Bring Your Love amb Sabrina Carpenter, Dansteria i Read My Lips, este últim amb el colombià Fade. El film narra una nit caòtica que transita per temes d'obsessió i de desig i connecta la cultura del club de 2005 amb l'escena actual i manté els elements visuals habituals de Madonna, a més de diferents referències d'altres etapes de la seva trajectòria. Bueno, pues este xicotet curt ja està disponible. Com us he dit, s'ha estrenat recentment a través del canal oficial de YouTube de Madonna. Podeu buscar-lo també per Confessions tu, que seguida vos hiciera. Si sigueu fans de Madonna, teniu que veure-lo. I aprofitem i es quedem amb el Bring Your Love junta a Sabrina Carpenter.

0: tan important, veritat? Ahí està Malú, ahí està Primer Amor. Anteriorment, la cançó del Mundial, Shakira i Burna Boy amb el Dai Dai. Bueno, estem a hores ja de la inauguració oficial. Aplega este dijous.
1: Blue Radio Xella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.

amb la previsió. Visitem per conèixer-la oratgeneta.com. Este és l'oratge per avui, per als pròxims dies a la comunitat. Després d'una segona quinzena de maig molt càlida, l'inici del mes de juny ens ha recordat que encara estem de forma oficial a la primavera i que de moment hem d'agrair que bufe el llevant, perquè encara que deixa l'ambient més humit i bascós, també té les temperatures relativament suaus. L'anticicló va guanyar en posició a l'oest de la península i a poc s'encarregarà d'enviar vent de llevant i de gregal cap a nosaltres, que guanyaran força amb el pas dels dies, deixant la mar més alterada i acumulant núvols a la costa dels que no deixen precipitació. Les temperatures nocturnes han quedat molt semblants a les d'ahir. Les màximes començaran a voler baixar. Els núvols seran més abundants de vesprada a la costa i al sud de la comunitat. Més llevant i, de nou, un descens tèrmic per a demà dimecres, amb temperatures que baixaran 1 o 2 graus i amb una lleugera probabilitat de ruixades per la vesprada al nord. La segona part de la setmana tampoc presentarà massa novetats. El llevant encara bufarà moderat dijous, amb tendència a anar perdent força de cara a divendres. I el cap de setmana, també, les temperatures comptar que tendiran a pujar. Bueno, pues encara que vegem molts núvols, la probabilitat de pluja no és massa alta, eh? I de caure alguna gota, pues no deixarà massa litres. Màxima prevista per avui a Xàtiva, 29 graus. Demà en serà.

0: Your husband is coming.
1: Pues el teu, amb el teu marit, el teu amor està vinguent. Ahí estava, rei, este gran èxit que ens ha deixat en aquest 2026. I és que a ella li van dir que tots tenien mitja taronja per ahí per el món, però ella no troba la seva, eh?

0: parlem nosaltres també amb tu, però en la pròxima hora, eh? Apenes més minutet i alcancem les 11. Ho farem després escoltant a Manuel Carrasco.
1: La mejor variedad de éxitos.
2: La mejor variedad de éxitos.
1: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
2: Blu Radio.
3: Blu Radio. 90.2 y Blu Radio FM.

Benvinguts ja sobre les 11 del matí, segona hora des de 100% peticions en esta edició del dimarts 9 de juny. Bueno, m'acaba d'assomar a la finestra i inclús se treu la mà a veure si estava ploguent o no. Perquè, bueno, pues no veig en avui el sol ni pareix que anem a veure la veritat. Se li sí molt tapat, molt nuvolós. No, pues segons la previsió de l'oratge, no va a ploure, eh? Són núvols que sí que impedisquen que lluisca el sol, però sense cap incidència. No, pues res, avui tirarem en falta el nostre solet, la nostra energia.

0: comidas para llevar. El Mirador del Pasache te trae el disco de siempre.
1: Kiwi sonará per así un dels primers sexis de Mica, el seu Relaxo. Bueno, pues te'l porto, te l'ofereix el Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinen per a nosaltres, ens fan el dinaret i nosaltres dinem molt bé, perquè no te pots conformar amb qualsevol cosa. Cuida de la teua alimentació. Recordo que els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina, número... Dit tots els dies i sempre tinc que mirar-ho, 48. I és que jo sé que està on està el xàrter cap a dins en el passatge, no te perdoa. El Mirador del Passatge. Telèfon per fer comanda, 635 433

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Tus mejores recuerdos en la sintonía de Blu Radio. Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: on the drums. Ahí estaven compartint la plena. I per així tinc un missatge. Me demanen la de Lady Marmalade. Bueno, pues enseguida Mia, Pink, Lil Kim i Cristina Aguilera, que se van a passar per així. Quatre xiques de armes tomar, eh? Diu el missatge, bon dia, està per Arcae, que avui estan com el dia, que ni xitxa ni llimona. Bueno, pues vinga, per ells que s'animen.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear
2: 100% dedicatòries.

ya porta un montón de semanas, ¿eh? Pero este Until the Beginning continúa siguiendo importante. Ahí está el tema, el primer Ken Conegut de D-Joe. Y es el proyecto musical del actor Joey Cory, al que iban a conocer gracias a Stranger Things. ¿De qué parla este tema? Bueno, pues parla de creurer, de madurar. Líricament, la cançó reflexa la pròpia experiència de l'actor Cory al mudar-se des de Chicago cap a Los Angeles per poder començar la seva carrera i saltar a la fama després d'haver aconseguit el paper de Steve Harrington en Stranger Things. Però pues la cançó parla d'això, de madurar, d'acceptar els canvis i de fer-ho sempre amb gratitud. També se ve per ací, eh? En 7 minuts alcançarem les 12. Es quedem de moment amb Fangoria i el seu Me Voy.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Ahí estaba sonando el Baifo, el tema de Quevedo que aporta a Tito la tota la colección de noves cançons que ha presentat. Bueno, pues el Baifo es el nou disc de Quevedo. I Baifo, sí, ho diguem en moltes ocasions, però no saben què significa realment, veritat. Bueno, pues per algo he fet jo també vaig d'investigació i m'he anat a buscar què significa Baifo. Bueno, pues Baifo significa moltes coses a Canàries. Depenent del context, de com se utilitza esta paraula, significa una cosa o una altra, Però Baifo, literalment, és la cria de la cabra. És com dir el cabrito. Baifo també l'utilitzen ells de manera carinyosa o informal per a dir-li a un xiquet. Bueno, pues un xiquet també pot ser un Baifo. O un Baifo també és una persona que és un poc immadura, caprichosa, testaruda. I finalment també utilitzen a Canàries molt la frase «Írsele a alguien el Baifo». Bueno, pues significa

Lucía. Per tant, ens n'anem a per la tercera hora d'este 100% peticions. Bon dia de nou a tots. Peticions, dedicatòries i el que vulgueu contar i aportar al matí. Contacteu com vulgueu a través d'un WhatsApp o telefonant al 678-60-53-30. Per així acompanyant-vos fins les dos amb el patrocini de Grupo Innovatormo i del Bar Avenida de Genovés.

Antoni Orozco, que un any més és coach a La Voz Kids. Cada setmana, bueno, pues el podem veure a la tele, eh? Bueno, com a curiositat, si esteu seguint el programa este any, bueno, pues vau veure l'altre dia que va agafar a una xiqueta i en enterar-se de que aquesta xiqueta estudiava en la seva acadèmia de música, que no sabia jo que en tenia una, la té a Barcelona, bueno, pues li va demanar que no se n'anara en ella. No siga cas que després guanyi esta xiqueta i tots diguin que és tongo perquè, bueno, pues estava en la seva acadèmia. Bueno, pues és una persona molt gran, eh? Fantàstic sempre, Antoni Orozco.

estat Nil Moliner treballant en el seu nou projecte. El titula Nexo. Llamàvate més com estés. Me acuerdo de ti. Més que cançons, Nexo amaga himnes. Cançons que des de la primera escolta dius Estate algo, eh? Esta és la meua favorita. Després escoltes la que va després i t'agrada encara més. Un disc redó que li ha quedat a este català. Esta és la que ara mateix tenim en llista de l'àlbum.

constantment. No és que no tinga pressió, o almenys ell no se la passa. Diu això: no voy con prisa para sacar un nuevo tema. I és que després d'anys d'èxit i de gires internacionals, l'artista preferís ara crear cançons amb calma i disfrutar del procés, mantenint sempre la connexió emocional que caracteritza les seues lletres. Bueno, pues en altres paraules, Peret, que s'està fent major, eh? Que decidís anar en calma i disfrutar el procés. 16 minuts sobre la una. Bona vesprada a tots. Matí este passat i superat. Este era el del dimarts 9 de juny de 2026. Ara anem a per la vesprada. Este tema el porten per...

Recorda que a la 1:30 te tinc que presentar una novetat, eh? Ja estic per així seleccionant-te-la. Una novetat que, com sempre, comptarà amb el patrocini d'Autobuses Chambitos. No te la perdis, que avui sí que t'ho puc apuntar. És internacional. Fins les 2 amb 100% peticions. Fins les 2 amb el patrocini de Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genova.

a un altre, perquè el pròxim que sonarà per ací és Pablo López, juntes Xis de Efecto Mariposa. Efecto Mariposa està d'aniversari en este any, 25 anys de carrera, 25 anys de grans èxits com este, Por Quererte.

Oasis. Plega de vos acompañados. Salutacions de Jessica Mesa. Desecharvos que acabo de tindre un bon dia. Feliz vesprada. I què tal s'anem completant amb Clean Bandit i Zara Larsson? Perquè sona fantàsticament este Symphony. Fins demà. Ja sabeu, en seguida, a partir de les 2, Àlex el Paque ja està preparant per a si una nova edició del Tendido Popo. La millor música nacional canta

0: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: Este fin de cambia de plan.
2: Tardeo en la terraza de Rioscar.
1: Copas, amigos y el mejor ambiente.
2: Y cuando cae el sol,
1: empieza la fiesta.
2: DJs en directo, música y buen rollo.
1: Rioscar Eventos Alberic.
2: Te esperamos. Vamos
3: a jugar el sol. Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
4: Esta es la música que te activa, la música de 100%.

0: Major Xativam. Visita les nostres botigues: moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Major t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre comercial Plaza Major Xàtiva, el teu punt de trobada, compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2.
2: Remember Deluxe, sonido Deluxe. Una selección musical de la mano de Vicente Huitrón.

Atenció al Beniqui Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Riosca Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.